0: Ho heu fet molt bé tots, eh?
1: Ho heu fet molt bé.
2: Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM.